0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que me da castiga el cielo oscuridad como si lo nuestro fuera. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quiere ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. En aquest sentit, avui 33 municipis repartits entre les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar així els focs i, com a consells generals davant la calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitant activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot durant les hores de més calor. I un apunt de mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han restablert la circulació fa uns 15 minuts aproximadament després de quedar tallades a primera hora del matí entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. En aquest sentit, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'estaven desviant per Vilafranca del Penedès. Canviem de tema. Les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però que no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri mesures de caràcter regulador. El sector pateix, doncs, el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars durant aquest estiu. I en plana internacional, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar. Ahir divendres els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. Hores abans d'aquest episodi havien atacat una zona propera a un hospital oncològic infantil, fet que va obligar a evacuar aquest centre. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música amb ritme d'aquelles que ens agraden. Una peça de RBFB. Tenies razón.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Ja segueixes tota la nostra programació. Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

0: Internet.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: Ràdio Vilafant.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Sempre totes les novetats que arriben aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. És el torn ara mateix de Gigi Ros i el seu Pulsió.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
5: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens

0: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldolot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: T'agraden els petons? Que te'n facin molts? Mua, mua. Doncs aquí la tens, la cançó de Ginestar, mua, mua, mua.

Ràdio Vilafant, 107.3 FM. De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons...

0: Your husband is coming.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis de 16 comarques més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialp, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana a més extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc en general molt elevat. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies ja han quedat restablertes després de tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens aniran, doncs, recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. I en l'àmbit polític, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar el primer una sentència del mateix Tribunal Constitucional i després de la resolució final del Tribunal Suprem. En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Constitucional es podria reunir en pocs dies i no a la tardor com està previst, i insta directament a la resta de tribunals a aplicar directament l'amnistia als independentistes. I a Barcelona, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per adjudicar 7 pisos de propietat municipal de la Casa Orsola a l'Eixample. El consistori és propietari d'11 pisos, els 6 que sortejarà, un que s'adjudicarà a una entitat del tercer sector mitjançant el programa d'habitatges d'inclusió i 4 que ja tenen contractes vigents en el moment de la compra de l'edifici i que s'han subrogat. I en cultura, el Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: nova cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
1: Cançons al públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta al cantar.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Així sona aquesta nova peça.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.
3: Ya no lo puedo ocultar, la verdad, tengo miedo. Maldigo todas las veces que fui mi castigo. Un día la oscuridad, la verdad, tengo miedo.

0: Vilafant. 107.3 FM.
1: Loca és la nova cançó d'Anastàcia i Anita, plegades amb aquest treball musical. Zones populars.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta peça és de Mike Towers i Bizarrap Music Session. Sona així. És el volum 4266.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més d'un total de 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen doncs les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació en general de risc molt elevat. I en plana política, en marxa des de les 10 el Consell Nacional de Junts a Barcelona i en format híbrid. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha destacat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha dit en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han quedat restablertes després d'estar tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens de regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han hagut de desviar per Vilafranca del Penedès. I pel que fa a la xarxa viària, a hores d'ara un carril tallat a l'AP2 a Castelldans en sentit Barcelona i un altre a l'AP7 a l'Ampolla, també en sentit Barcelona. Les principals afectacions es concentren precisament a l'AP7, en aquest cas el tram de Castellbisbal en sentit Tarragona, amb uns 9 quilòmetres de retencions. I un apunt de successos, també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jau i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La millor selecció musical del moment.

0: escuchando Fercho.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
0: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
0: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: Ràdio Vilafant.
1: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis. Aquí ho trobaràs tot, al 107.3, a Ràdio Vilafant FM.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Arriba la FM, la nova cançó de Musa, Night Shift Superstar.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançons i més cançons que van arribant al 107.3 de la FM, aquí a Ràdio Vilafant, com aquest treball de Nicky Jam. FKU, Fuck

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

El reggaetón amb la força de Juan Magán i Michael de la Calle. Algo más. És la cançó que escoltes ara mateix aquí a Ràdio Vilafant FM.

0: 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

0: sol.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: El Club del Country.
6: The teardrops, and let's have a ball.
5: Un programa que ha fet història.
6: She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind.
5: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

La incombustible Madonna torna a escoltar-se aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest treball amb la col·laboració de Fate, Madonna i Fate, Read My Lips.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Des de la ràdio, des del 107.3 de l'FM, és el torn de Melendi, Veneno i Arena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat amb nivell 4 de perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més repartits entre 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació general de risc molt elevat. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat aquest matí durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, en aquest cas de Junts, com diem, celebrat a Barcelona, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes i que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Ho ha afirmat en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. Obrim ara plana de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha afectat almenys 3 persones aquest matí. L'explosió s'ha produït al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador, tot i que encara es desconeix si el que ha explotat és el cotxe o algun producte de l'interior. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, el cos d'emergències mèdiques i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants que s'han apropat a veure què és el que havia passat. El servei d'emergències mèdiques s'ha endut en ambulància almenys 2 persones, segons ha pogut saber l'ACN. I encara més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. En aquest cas els objectes robats tenien un valor total que ascendia a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Barheim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 93 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: música i cara.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Energia.
3: Sí, sí, si estàs una mica baix, escolta aquesta que et

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Com no podia ser menys, també tenim temps per escoltar aquesta nova cançó de Juanes i Rawayana, Time Like Set de Sol.

0: pico en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: A Radio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó de l'empordanesa Carlota Giró. Preciós tema musical, aquesta novetat sense pressa.

0: surten les paraules.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I quan arriba la faràndula i el barri... Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més i més música bona des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Cançó de Petaceta, Quevedo, Cuica.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia a

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: 107.3 FM.
4: Aquesta també té ritmes caribeños, gente de zona i Juan Magán i la

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

Versió nova i actualitzada d'una coneguda cançó. Juan Magán i Omar Montes. Versió d'aquest 2026 de Ayer la vi.

0: 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 599 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 17 i 18 de juliol del 2026. Programa que us acompanya amb les millors sardanes, les peces més emblemàtiques i amb novetats que mantenen en viva la nostra dansa. La sardana no només és música, és sentiment i identitat. És la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Arrenquem el programa d'avui amb la sardana del compositor de Sant Hilari Sacalm, Miquel Tudel i Benavent, Obligada de Fiscorn. La va escriure a l'Enric Estrada per al seu lluïment. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona i el solista, el propi Enric Estrada. El seu títol, El Fiscorn de l'Enric. Amb ella felicitem a tots els Enrics i Enriquetes que han celebrat la seva onomàstica el passat dilluns dia 13, però molt especialment de Figueres l'Enric Bellapart, l'Enric Joanola i l'Enric Oliva, de Fuixà l'Enric Llanes, de l'Escala l'Enric Laoz, de Mollà l'Enric Pedrisa, de Sant Feliu de Pallerols l'Enric Colom, de Vilafant l'Enriqueta Bach i l'Enric Simón. I en Xavi Roig felicita a l'Enric Noguer, a l'Enric Martí i l'Enriqueta Delgado, que a més és el seu aniversari. Moltes felicitats a tothom.

l'Enric Estrada, acompanyat de la Cobla Sant Jordi, ens acaba d'interpretar el Fiscorn de l'Enric, sardana que li va dedicar per al seu lluïment a Miquel Tudela. La propera és del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli. El seu títol, Claró de Posta, l'interpreta la principal de la Bisbal, el tenor en Josep Gispert i el tible en Joan Parés. Aquesta se'n va cap a Caldes per a felicitar per la seva onomàstica a l'amic Enric Bosch de Celrà. L'Enric m'havia comentat que el fill d'en Bou era el seu barber. Moltes felicitats, Enric, de part de la Carme, en Sebastià, l'Esperança i nostra. Una forta abraçada.

De Vicenç Bou i Geli, la principal del Bisbal, ens ha interpretat Claró de Poste. Del castelloní Josep Blanc i Reinal, escoltarem Idili Mariner. Està interpretada per la cobla Marinada. I és a Castelló d'Empúries que se'n va per una doble felicitació. El dilluns, dia 13, la cosineta Carme Auger i el bon amic Joan Vergés celebraren els seus respectius aniversaris per els anys de tots dos. I a la Carme, moltes felicitats també per la seva onomàstica del dia 16.

La Cobla Marinada és qui ens ha ofert Idili Mariner, de Josep Blanc i Reinal. D'en Narcís Costa i Ventura és la propera. El seu títol, L'escala m'enamora. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. De Figueres, en Josep Cofí i tota la família la dediquen a la seva esposa, la Sara Astor, per a felicitar-la per la seva onomàstica celebrada el passat dilluns dia 13. Moltes felicitats, Sara.

L'escala m'enamora, de Narcís Costa i Ventura, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galbany, escoltarem El nostre carrer estret. Està interpretada per la cobla La flama de Farners. Aquesta també se'n va cap a Castelló d'Empúries per a felicitar a la Justa Bulacell, que el dilluns dia 13 va celebrar el seu 96è aniversari. I aquest diumenge dia 19 és el seu sant. Moltes felicitats, Justa, de part de les filles, netes, tota la família i, com no, també nostra.

Acaben d'escoltar El nostre carrer estret, extensífic al Bany i Abril, i l'ha interpretat la cobla La flama de Farners. De Jaume Burjacs i Gispert escoltarem L'amic Frederic. Està interpretada per la cobla La principal de la Bisbal. Aquesta se'n va cap al Rosselló, a Sant Feliu de Vall, per a felicitar a la Clodi Zonta, que el dimarts dia 14 fou el seu aniversari. Per molts anys, Clodi.

0: interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar l'amic Frederic, és d'en Jaume Brujacs i Gispert.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del figuerenc Càstor, Aigua Vella i Fàbrega, escoltarem l'obligada de Tible, Riallera, interpretada per la Cobla Sabadell, el solista en Josep Valllaure. I és per a felicitar a l'amic i company de Figueres, en Miquel Aigua Vella, que el dimarts dia 14 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Miquel.

Josep Valldaura, el Tible, amb la Cobla Sabadell, ens han ofert Riallera, és d'en Càstor, Aiguabella i Fàbrega. Del també figuerenc Florenci Mauner i Marimon escoltarem David, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. La Montserrat Mauner i tota la família la dediquen al seu espòs, en Joan Prat, que el dimecres dia 15 fou el seu aniversari. Per molts anys, Joan.

Acaben d'escoltar David, és d'en Florenci Malné i Marimon, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor Joan Jordi Beumala i Sant Pons escoltarem La Mallerenga, està interpretada per la cobla de Montgrins, és obligada de tible, el solista a Marcel Artiaga. Amb ella felicitem a la Rosa Parramon de Figueres, que aquest dimecres dia 15 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Rosa.

Marcel Artiaga el Tible amb la Cobla Montgrins ens acaben d'interpretar La Mallarenga, és d'en Joan Jordi Beumala. La Pepita dels Camps de Garriguella, tota la família i nosaltres felicitem el seu marit, en Ventura Vila, per la seva onomàstica celebrada el passat dimecres, dia 15. Moltes felicitats, Ventura. La sardana, com no podia ser, Vilamaniscle, de Josep Masó i Quer, interpreta la Cobla Atlàntida.

La cobla Atlàntida ens acaba d'interpretar Vilamaniscle, és d'en Josep Masó i Quer. L'amic i company de Santa Coloma de Farners, en Joan Cofí, el dimecres dia 15 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan. Per a tu la sardana que el mestre Josep Coll i Ligora li va escriure en el teu avi, amb el títol de En Cofí Flaguer, l'interpreta la cobla Bisbal Jove.

Acaben d'escoltar En Cofí Flaquer, és de Josep Coll i Ligora i l'ha interpretat la cobla Bisbal Jove. De Jordi León i Royo escoltarem Dolors Encisadora, està interpretada per la cobla Sant Jordi. Aquesta se'n va cap a Viladamat per una quadruple felicitació. En Pere Font i tota la família feliciten per els seus aniversaris a la seva esposa, la Dolors Anglada, i a la seva neta Marina Bueno, que els celebraran el dimecres dia 15. El dijous dia 16 fou el net en Gerard Cano, i el divendres dia 17 la neta Núria Bueno. Per molts anys a tots!

0: Dolors Encisadora és de Jordi León, ens l'ha interpretat la cobla Sant Jordi.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 18 de juliol, a Ceret, 68è Festival de Sardanes, a les 10 del matí, a la plaça de la República i a les cobles, la principal del Llobregat i Mil·lenària. Al Vendrell, a Sant Salvador, a plaça de Sant Salvador, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Ressò dels Dansaires del Penedès. A Ripoll, a la plaça de la Llibertat, a 7:45 del vespre hi ha la cobla Vents de Riella. A Camós, a plec de Santa Magdalena, sortint de missa de 7:45 del vespre, hi ha sardanes amb la cobla La Principal de Porqueres. A Palafrugell, a la plaça Nova, a 8:00 del vespre hi ha ballada amb la cobla Rossinyolets. A Olot, en el Firal, a 9:00 del vespre hi ha la cobla Principal de Banyoles. Al Barcarès, per vis a l'església, a 9:00 del vespre, ballada amb la cobla Sol de Banyuls. A Artés, hi ha ballada a 10:00 del vespre amb la Bell Puig Cobla. A Roses, a la plaça de les Botxes, a 10:00 de la nit, cobla Principal de Cassà. A Lloret, plaça de la Vila, a 10:00 de la nit, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a 10:00 de la nit, i a la cobla Mediterrània. Per aquest diumenge, dia 19 de juliol, a Ceret, 68è Festival de Sardanes. A 11:45 del matí, en el Boulevard Jofre, cobla La Principal del Llobregat. I a 9:00 del vespre, en la plaça de l'Església, hi ha ballada amb les cobles Principal del Llobregat i Mil·lenària. A Ripoll tindrà lloc el 73è aplec en el Passeig de Regull. Matí a 11:45 i tarda a 11:45. Cobles, Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i Juvenible de Sabadell. Aquí a Vilafant és la Festa del Carme. A la plaça Major, a 11:00 del matí, hi ha sardanes amb els Rossinyolets. A Blanes, cicle d'estiu, a l'Hospital de Sant Jaume. A 11:00 del matí, hi ha la cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Navata, a 12:00, ofici solemne, i tot seguit a l'era de l'obra, ballada amb la cobla de Principal de Cassà. Hi ha vermut popular. A Puigcerdà, a la plaça Cabrinetti, a 1:00 del migdia hi ha sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A Sant Gregori, a la zona exterior dels Pins de la Pineda, a 6:45 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Principal de Porqueres. Al Vendrell, a la Rambla, 43è aplec, a 6:00 de la tarda, cobles Reu Jove i Ressò dels Dansaires del Penedès. A Quart, a la plaça de les Terrisseres, a 7:00 de la tarda hi ha la cobla Montgrins. A Rupià, a la plaça de Vall, a 7:00 de la tarda hi ha sardanes amb la cobla Bisbal Jove. A Palamós, en el Passeig de Mart, a 8:00 del vespre hi ha la cobla La Principal d'Olot. A Palafrugell, a la plaça Nova, a 8:00 del vespre hi ha ballada amb la cobla La Fama de Farners. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a 10:00 de la nit hi ha la cobla Ciutat de Girona. Déu-n'hi-do quin cap de setmana. Dilluns, dia 20 de juliol, a Puigcerdà, a la plaça Xierbec, a 12:00 del migdia, sardanes amb la cobla Salvatana. A Palafrugell, a l'església de Sant Martí, a 12:00 del migdia hi ha missa i dues sardanes. I a la plaça Nova, a 8:00 del vespre, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Lisbal, amb el ball de festeig a la mitja part de les sardanes. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a 10:00 de la nit hi ha ballada amb la cobla La Flama de Farners. Dimarts, dia 21 de juliol, a Girona, en el Parc de Vista Alegre del carrer Carme Vista Alegre, a 7:45 del vespre hi ha sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, a 7:45 del vespre, cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Bisbal Jove. I a Vilabreig, a la plaça de la Llibertat, a 9:00 del vespre, hi ha sardanes amb la Principal de Banyoles. Dimecres, dia 22 de juliol, a Tiana, en el Parc Antic del Camp de Futbol, a 9:45 del vespre, Festival d'Estiu de Cobles i Compositors. Cobla Lluïsos de Taradell, compositors Xavier Capdevila Sangles i Ferran Carballido i Enric. A Cadaqués, en el passeig, a 8:00 del vespre, hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. A Palamós, en el passeig, a 9:45 del vespre, hi ha la cobla Juvenible de Sabadell. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a 10:00 de la nit, cobla Ciutat de Girona. I a l'Escala, a la Riba, a 10:00 de la nit, cobla Vila de la Jonquera. Dijous, dia 23 de juliol, a Banyols de la Merenda, a la plaça de Pol Reig, davant de Mart, a 9:45 del vespre, hi ha la cobla Mil·lenària. A Pals, en el pati de Calapruna, a 10:00 de la nit, concert de música de cobla, un mar d'emocions amb la Salvatana. A Calonge, a la plaça de la Concòrdia, a 10:00 de la nit, hi ha la cobla Principal de Banyoles. A Vilanova de la Muga, a la plaça, a 10:00 de la nit, hi ha la cobla Rossinyolets. I Llançà, a la plaça Major, a 10:00 de la nit, hi ha la cobla Baix Empordà. Divendres 24 de juliol, a l'Armentera, a 12:00 del migdia, a l'església, ofici solemne i concert de sardanes amb la cobla Servinenca. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Catalunya, hi ha ballada de sardanes amb la cobla La Moreneta. A Santa Cristina d'Aro, a la plaça de Mossèn Baldir i Reixac, a 8:00 del vespre, hi ha la cobla Foment del Montgrí. A Argelaguer, a la plaça, a 9:00 del vespre, hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. A Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a 10:00 de la nit, amb la cobla La Principal de Cassà. I a Sant Feliu de Guíxols, en el Passeig de Mart, a 11:15 de la nit, cobla La Principal del Llobregat. Per al dissabte 25 de juliol, a la Canya, en el Parc de la Canya, a les 5 de la tarda tindrà lloc el 22è Aplec de la Garrotxa, Cobles Visual Jove, Juvenil de Sabadell i la Principal d'Olot. A Platja d'Aro, a la Platja de Sant Pol, a 2:15 del vespre, Cobla Servinenca. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, i a la Cobla Genisenca. A Olot, al Firal, a les 10 de la nit, i a Ballada amb la Cobla Vila de la Jonquera. I pel diumenge 26 de juliol, a Espolla, a les 12 del migdia, en el pati del celler hi ha sardanes i vermut de Sant Jaume. I a 6:45 de la tarda, en la pista poliesportiva, ballada de sardanes, tot amb la Cobla Servinenca. A Fortià, festa major, a la plaça de Catalunya, a les 12 hi ha sardanes i vermutada amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Rubí, carrer de Sant Jaume, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Contemporània. A Sant Joan de les Abadesses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha la Cobla Ciutat de Girona. A Avinyonet de Puigventós, a la plaça Pous i Pagès, a les 6 de la tarda ballada amb la Cobla La Principal de Banyoles. A Camp de Mànol, a la plaça de la Dansa, a les 7 de la tarda Cobla Verga Jove. A Blanes, en el passeig de Mart, 7:45 del vespre, Cobla La Flama de Farners. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, Cobla La Principal de Cassà. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit, Cobla La Flama de Farners. De cursets, en aquest moment, només és a Cadaqués, tots els dilluns a la tarda, a la terrassa de la Societat d'Amistat, a 7:45 de la tarda per als grups d'iniciació i a 7:15 del vespre per als grups de perfeccionament. I a la Bisbal, el mes de juliol i a l'agost, fan festa. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Banyoles, la Margarita Rostullat i en Josep Estanyol feliciten a la seva neta, la Laura Sella, que el dijous dia 16 va celebrar el seu 13è aniversari. Per molts anys, Laura. Per a tu la sardana que porta el teu nom, Laura, és del compositor Carles Rovira i Reixac. L'interpreta la Cobla Juvenil de Sabadell.

Interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell, acaben d'escoltar Laura, és d'en Carles Rovira i Reixac. De Palau Saverdera, l'Àngel Barrot i tota la família feliciten el seu germà, en Pere Barrot, que el dijous dia 16 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Pere. La sardana és la del mestre de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El seu títol, La Pepa Gallinaire, que serà la segona vegada que la programo. La primera fou l'abril del 2018.

La Pepa Gallinaire, de Jaume Bonaterra i de Bau, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Aquest dijous dia 16 fou la Festa del Carme, amb la sardana del compositor Antoni Albors Jacins, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i el seu títol, Carmina. Felicitem a totes les Carmens, però molt especialment a les Carmens de la colla de les Lucatis de Castelló d'Empúries. De Barcelona, la Maria Carme Barba. De Besalú, la Carme Quintana. De Can de Bànol, la Carme Armadans. De Castelló d'Empúries, la Carme Espinosa, la Carme Navarra i la Carme Auger. De Figueres, la Carme Caselles Miret, la Carme Serrano, la Maria Carme Xatart i Tell, la Carme Subirós, la Carme Martínez i Llong, la Carme Vicenç, que també la felicita la seva cosina, l'Anna de Castelló, la Carme Saúc, la Carme Pujolà, la Carme Medina, la Carme Folladosa, la Carme Torrent de Ventós i la Carme Casademont. De l'Escala, la Carme Pallarés. De Montesquiu, la Carme Pérez. D'Olot, la Carme Reixac. De Prés d'Empordà, la Carme Terrés. De Ribes de Freser, la Maria Carme Gili. De Ripoll, la Carme Tallant. De Vilafant, la Carme Gispert, la Maria Carme Joanola i Calvet, la Carme Bach, la Carme Rodríguez i la Maria Carme Xatart. De Vilatenim, la Carme Sobirà. De Palamós, la Maria Carme Joanals. I els del Corset de Sardanes de Vilabertran felicitem a la Carme Casanovas, a la Maria Carme Joanola, a la Carme Serrano i a la Carme Mateu. I en Xavi Roig felicita a la seva cosina, la Carme Roig, a la seva tia, la Carme Casademont, i a la seva cunyada, la Carme...

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Carmina, és de l'Antoni Albors i Assins. De Cales de Malavella felicitem a la Carme Burg per la seva onomàstica d'aquest passat dia 16. Moltes felicitats, Carme, de part del teu Sebastià, de tota la família, l'Antònia i en Joan, la Montserrat, en Joaquim i la Rosa i l'Angelina i un servidor. La sardana és la que us va escriure en Tomàs Gili Membrado. Sentiment d'amistat, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Sentiment d'amistat, és d'en Tomàs Gil i Membrado, va interpretar la cobla Ciutat de Girona. De Berga, en Joan Parera i la Dolors Oriols i tota la família feliciten la seva filla, la Mireia, que aquest divendres dia 17 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Mireia. Han escollit la sardana del mestre Francesc Mas i Ros, l'Aplec d'Artés. Està interpretada per la Cobla Marina i és la primera vegada que sonarà a Ràdio Vilafant.

Francesc Mas i Ros, la Cobla Marina, ens han interpretat l'Aplec d'Artés. Aquest divendres, dia 17, qui ha celebrat també el seu aniversari és la Lola Pujol, de Bellcaire. Per molts anys, Lola. Però tu la sardana estrenada a l'Aplec de l'Escala i que et varen dedicar és del compositor Cifri Calvany, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. El seu títol, Com mola ballar amb la Lola.

0: De Cífic, Galvany i Abril, la Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Com mola ballar amb la Lola.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: De Castelló d'Empúries, la Maria Teresa Font felicita a la seva amiga, la Maria Teresa Masó, per el seu aniversari celebrat aquest divendres dia 17. Per molts anys, Maria Teresa. Per a tota la sardana que es va enregistrar a Castelló el 26 de març del 91. És del compositor Josep Maria Tarrides. El seu títol, Commemorant, l'interpreta la principal de la Bisbal.

de Josep Maria Tarrides i Barri, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Commemorant. Els avis Joan Peralta i Maria Rosa Seguer i tota la família feliciten la seva neta, la Gala Peralta, que aquest diumenge dia 19 celebra el seu 16è aniversari. Per molts anys, Gala. Per a tu la sardana del compositor Carles Rovira i Reixac. Els Jovencells, l'interpreta la cobla Juvenívola de

La juvenil de Sabadell ens acaba d'oferir Jovencells, de Carles Rovira i Reixac. Anem a per les estrenes. El passat dissabte, dia 11, a Llambilles, la Cobla Ciutat de Girona va estrenar la sardana del compositor gironí en Josep Antoni López i Álvarez, amb el títol de La Roca de les 30 Creus. Diu que és una roca situada entre la Font de Sant Cristòfol i Llambilles. Amagada al bosc en un laberint de camins i corriols, s'alça una pedra de mitjanes dimensions que es caracteritza per tenir més d'una trentena de creus esculpides a sobre d'ella. Se'n diu la Roca de les 30 Creus i dona nom al turonet on està ubicada. N'hi ha que estan molt ben esculpides, tot un treball ben fet. N'hi ha de més senzilles, n'hi ha de girades, n'hi ha de totes formes i tamanys. Els liquians han colonitzat part de la roca, però les creus segueixen esculpides allà on fa anys, o segurament segles algú les va esculpir. I per què? Hi ha una data esculpida, sembla que sigui 1471. Era llavors el paratge on hi havia aquesta roca un lloc de pas? Podria ser. El misteri queda per descobrir.

La Roca de les 30 Creus, de Josep Antoni López i Álvarez, ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona i fou estrenada a Llambilles el passat dissabte, dia 11. A Rubí, el passat dia 28 de juny, s'estrenava la del compositor Jordi León i Royo amb el títol de Rubí festejant el centenari. L'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

Rubí festejant el centenari. És d'en Jordi León i l'ha interpretat la Copa de la Principal del Bisbal. De Ramon Vilà i Ferrer gaudirem de la seva sardana Calella Aimada, interpretada per la Cobla Marinada, i amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Balla o escolta, però disfruta la música de l'Embalat d'estiu.
2: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
3: Senyores i senyors, amb tots vostès, l'Embalat.
2: Hola amics, què tal? Una setmana més entre tots vosaltres per compartir conjuntament i a través de la vostra sintonia preferida dels èxits d'aquestes grans formacions musicals, en aquesta ocasió que porten el segell de la indústria musical gallega, concretament són totes del país gallec. Nosaltres avui us oferim una orquestra que porta per nom Filadèlfia. El seu component són 4 veus i 8 músics. És una característica molt especial que tenen les orquestres gallegues, que disposen, doncs, del davant de l'orquestra, doncs, una gran quantitat de veus i una gran quantitat de gent que són els que donen la cara i els que canten i el que d'alguna manera ens ho fan passar bé, respaldats també per grans professionals que són les 8 instruments que porten a darrere. En aquesta ocasió, en tots vosaltres, l'orquestra Filadèlfia. Comença en un tema que anomena així, Plenes.

Un bonic tema és el que acabem d'escoltar en interpretació de Filadèlfia. Us hem de dir també que les orquestres gallegues es nutreixen principalment en gran part de músics canaris també i de músics hispànics, o sigui, de l'Amèrica del Sud. Concretament en aquest tema que acabem d'escoltar tan magistralment interpretat. I ara anem a escoltar un altre que anomena així Orgullo.

i a través de la teva sintonia preferida i a partir d'aquest moment és una selecció de tots els millors èxits de les orquestres de l'embalat. Avui, com ja us hem dit en un principi, us portem l'orquestra gallega que porta el segell de Galícia, concretament, baix el nom de Filadèlfia, entre tots vosaltres en aquests Sueños Rotos.

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: L'Orquestra de Filadèlfia és la que ens està acompanyant aquí en avui en aquest recital de bona música, concretament en temes com Sueños Rotos que acabem d'escoltar. A continuació la podrem escoltar en A Mover el Esqueleto. És un enregistrament que us estem oferint avui que es va fer al llarg de l'any 2009.

Filadèlfia a ritme de merengue, a mover el esqueleto. I ara anem a escoltar un nou tema, Me dueles, en tots vosaltres la formació Filadèlfia.

I ara la teva sintonia, tots els èxits de les orquestres de l'Embalat en selecció d'estiu. Disfruta-la. I continuem amb l'Orquestra Filadèlfia, aquí, a través de la teva sintonia preferida, com no, ara, en un mix. Un mix, però, molt alegre i molt simpàtic. Un mix de cúmbies. A disfrutar-lo.

0: Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: I aquí en el teu embalat que estàs disfrutant a través de la teva sintonia preferida, anem a escoltar un tema ara que s'anomena així la frase tonta de la setmana, un tema que hem escoltat moltes vegades i ara l'escoltarem en versió orquestral.

0: l'estiu en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.

L'Orquestra Filadèlfia ha interpretat per tots vosaltres aquest bonic tema de la Quinta Estació, concretament editat l'any 2006 i extreta del seu àlbum El Mundo Se Equivoca, la frase tonta de la setmana. Ho acabem d'escoltar en aquest moment i continuem endavant ara en aquest Ara Volem Dir M'Enamore de Ti.

Me enamoré de ti i què? L'orquestra Filadèlfia. I continuem entre tots nosaltres aquest Se me olvidó otra vez.

0: com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: I continuem en aquest tema, en aquesta orquestra que ens ocupa avui, l'Orquestra Filadèlfia des del País Gallec. D'Andalucía yo soy és el títol de la cançó que a continuació ens interpretaran.

0: Me se olvidó otra vez, Filadèlfia.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com.

Orquestra Filadèlfia, concretament en d'Andalusia, jo soy. I continuem endavant amb la nostra música aquí a través de la teua sintonia preferida. Com no, invitant-te en aquesta festa particular que setmanalment tens aquí, aquesta festa que estàs invitant. Tens que engegar, doncs, el teu receptor i posar-la en sintonia i gaudir de la música que t'oferim aquí. Tota parella, 100% ballable. Ball de saló de tots els temps. I continua la nostra sessió de ballables aquí a l'Embalat a través de la teva sintonia preferida i ara gaudim d'una altra orquestra també del País Gallec, concretament s'anomena Orion's Band i ens interpreta així d'aquesta cançó de Pimpinela, Pega la Vuelta.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Aquest estiu no t'ho perdis, posa't a ritme de festa amb l'embalat. Finalment aquesta selecció de música ballable d'aquests millors èxits de les nostres orquestres de l'embalat en selecció d'estiu, us portem aquest tema que ens interpreta la Charleston Bing Bang, el baile del suau-sau, i en ella us digueu adeu-siau, amics, que sigueu molt feliços. Ens trobem la setmana que ve.

Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Ningúners, avui arribem a l'últim programa de la temporada. Si no hi ha cap canvi, el Ningú no és perfecte tornarà el 16 de setembre. Ens acomiadem analitzant Supergirl, la segona pel·lícula del DCU. Si l'any passat us dèiem adeu amb Superman, aquest any li ha tocat el torn a la seva cosina, tot i que no ho farà amb la mateixa glòria que la pel·lícula d'en Clark. Supergirl ha generat debat i polèmica per molts motius, i avui en parlarem de tot plegat. Ja us avanço que el programa d'aquesta setmana tindrà tants pals com elogis. Veurem què acaba pesant més en la balança de cadascun de nosaltres. També aprofitarem per parlar del còmic de Tom King, que per a molts és el millor, o si més no, un dels millors còmics que s'han publicat mai sobre el personatge. I just abans d'entrar en matèria podreu escoltar una entrevista amb l'artista i inventor d'obeses Arnau Tordera, amic del programa, en qui parlarem del nou disc de la banda L'Ai al Cor. Tot plegat en un programa festiu de final de temporada, un programa més llarg del que és habitual, com ens agrada fer quan tanquem curs. Abans de començar, us volem explicar algunes coses. Acabem la temporada amb alguns temes que s'han quedat al calaix per falta de temps, però els recuperarem la temporada vinent. També tenim pendent publicar les xerrades que vam enregistrar durant el cicle de ciència-ficció, fantasia i terror de Girona. Aquest mes de juliol les tindreu disponibles a YouTube. I si ens trobeu a faltar, aquest any hem fet un munt de programes. Durant l'estiu és un bon moment per recuperar-ne algun que us hagués quedat pendent o tornar a escoltar els que més us hagin agradat. Els espais que continuaran actius seran el bloc de crítiques de ningunoesperfecte.cat durant el mes de juliol, les nostres xarxes socials durant tot l'estiu i algun vídeo de crítica sense spoilers al nostre canal de YouTube. Potser serà allà on acabarem parlant de la Comic Con. En aquest últim programa de la temporada us acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz, l'Aran Bonmatí i qui us parla, l'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que us podeu subscriure al programa a iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els enllaços al podcast i també al nostre blog i les crítiques de cinema. També ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. L'últim viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà als confins de la galàxia. Comencem!
1: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people.
2: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. Home is wherever you are, buddy.
0: I avui parlem de Supergirl, aquesta pel·lícula de superherois basada en el personatge de DC Comics, una pel·lícula que ha dirigit Craig Gillespie, escrita per Anna Nogueira, la segona pel·lícula de l'univers DCU, una pel·lícula que ens explica un viatge de Supergirl, gairebé una road movie per la galàxia, on la violència i la recerca de la venjança seran un dels temes importants. Produïda per James Gunn i Peter Safran, parlem avui d'aquest Supergirl. Ens acompanya l'Aram. Bon matí, què tal, Aram? Com estàs?
3: Molt bé, molt content de tornar-se aquí.
0: I la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
4: Gràcies.
0: Doncs ara anem ja per les impressions generals i us pregunto què us ha semblat aquesta pel·lícula, que deixeu-me recordar, és la segona pel·lícula d'acció real de la noia de ser, no? Perquè hi ha una pel·lícula de l'any 1984 protagonitzada per Helen Slater, pel·lícula que no hi ha per on agafar-la, és realment horrorosa, i la vaig dir, a veure, vaig tornar a veure si recordo alguna cosa, vaig durar mitja hora, allò és gairebé molt complicat de veure aquesta pel·lícula, tot i que té un repartiment interessant. I us pregunto què us ha semblat aquest Supergirl, una pel·lícula que ha rebut una mica de hate, jo diria, ja parlarem de la proporció i tal, una mica com també moltes de les pel·lícules de superherois protagonitzades per dones, no? Però bé, això no és per què ha punxat com a mínim en taquilla la pel·lícula. Ara us pregunto la vostra opinió i anem desgranant. Què us ha semblat? A veure, Aram, comença tu.
3: Jo no entenc tant de hate, però és que en general no l'entenc quasi mai. Potser és amb l'edat, que també em torno molt més tolerant i que m'agraden les coses més en general i sóc menys exigent, però la veritat és que amb la pel·lícula m'ho vaig passar la mar de bé i no entenc la majoria de les queixes. És una barreja de western amb tocs de Mad Max i Space Opera, on el protagonista, si fos un personatge masculí i estiguéssim als 80, hauria pogut ser Kurt Russell perfectament.
4: Ho dius per lo d'alcoholitzat? O?
3: Per aquest rotllo de solitari, d'acabar el rescat de
4: d'una
3: noia,
4: no?
3: D'una donzella, sí, exacte. I acabat de tio dur i al final... O un Clint Eastwood, saps? Però més
4: sí,
3: Kurt Russell.
4: Sí, és una... Ai, no, li toca amb ell, no, Ignasi? Dir les seves impressions generals. No sé si vols dir alguna més, Aram.
3: Més o menys és aquesta.
4: Jo també estic amb tu. A la meitat de la pel·lícula, com que sabia, no he llegit cap missatge d'odi, pensar, innocentment vaig fer la pregunta i per què té tant d'odi aquesta pel·lícula? Està clar que quan és una superheroïna se li exigeix el doble, i això és així, i vaig fer una mica l'exercici de... Hi ha una escena d'acció d'un autobús espacial, m'hi vaig imaginar que en comptes d'una supergirl o una noia, una actriu, fos un tio i funcionaria igual. L'escena funcionava igual. Llavors, per què tant d'odi? La Milko ho fa molt bé, m'agrada molt aquesta supergirl trash grunge passada de voltes, rebentant-ho tot als 23 anys i emborratxant-se perquè no és algú nou, diguéssim, que hem vist a les pel·lícules. Jo no sé què és canon i què no, jo no sé què hi ha de... Sí que he llegit el còmic, que l'Ignasi me'l va passar, el The Woman of Tomorrow, de Tom King. M'ha agradat molt el còmic. Hi ha algunes coses que ja vaig veure que sí que agafava i d'altres que no. Jo m'he passat molt bé amb aquesta Supergirl, però és cert... que hi ha coses essencials, que ja en parlarem perquè estem sense spoilers, que potser ho hagués fet més com el còmic. Però la guionista, amb el beneplàcit d'en Gant i d'en Safran i de la vicepresidenta Chantal Nong, doncs han tirat endavant amb aquesta versió que la Nogueira havia escrit.
3: El que no tinc clar és si té ja també el beneplàcit de Tom King, perquè com més se separa del còmic...
4: Ah, i aquí l'Ignasi em pensa que porta alguns apunts.
0: Jo, sí, parlarem d'això, perquè hem de parlar de coses concretes del còmic i parlarem de quina ha estat la figura de Tom King, que jo crec que ha estat posar-li els noms als crèdits i poca cosa més. Però bé, d'això ja en parlarem en la part amb spoilers. A veure, jo he de dir que anàvem amb les expectatives molt baixes. És
4: què
0: a dir,
4: dius?
0: Sí, però ja havien arribat, o sigui, prèviament a l'estrena de la pel·lícula ja havien sortit crítiques molt dolentes. La veritat és que la pel·lícula no donava la sensació a través del tràiler i tal, hi havia coses que a mi em reixinaven una mica, no? Però bé, jo anava amb les expectatives baixes, al final em vaig trobar una pel·li que no és... Ho dic, no és una mala pel·lícula, jo l'aprovo, però vaja, és un 5 pelat, per mi és un aprovat allò rascant. Més que res perquè hi ha coses que sí que m'agraden, la Marta n'ha dit unes quantes, sobretot ella, Emily Alcock, que ara, si voleu, entrem una mica més en el seu paper, però n'hi ha moltes altres que no. Ara, no comparteixo aquestes crítiques de desastre absolut. Jo crec que aquí també hi ha un interès de vendre aquest desastre absolut. De fet, per mi la pel·lícula està molt balancejada, ho torno a repetir, té coses bones, dolentes, em decanto amb l'aprovat. Per què? Pel que deies tu, Aram, és una pel·lícula entretinguda i discreta i em va passar ràpid. I al final, jo el primer que li demano en una pel·lícula és que sigui entretinguda, discreta i que no m'avorreixi. I això ho té la pel·lícula. Ara, com ho fa, com ho construeix, etc. Aquí jo ja tinc molts peròs i hi ha moltes coses que no m'agraden. I les posarem aquí a debat, no? També crec que en aquests 26 anys de cinema de superherois, d'ençà de l'X-Men, de Bryan Singer, crec que s'han aplaudit pel·lícules molt pitjors que aquesta. Aleshores, a quina balança ho posem, no? Perquè, clar, ha recaptat inclús menys que Morbius, que dius...
4: No, és
0: que,
4: impensable.
0: Clar, no, és que aquesta pel·li és molt millor que Morbius.
4: Morbius no s'aguanta.
0: Clar, és que hi ha algunes que bé, en fi. Jo crec que, amb el que deies tu, Marta, el pel·lícules de superheroïnes se li exigeix més... Segurament és veritat perquè s'amplifiquen els defectes, no? I aquí juguem amb diverses balances. És a dir, podem parlar de per què és una pel·lícula protagonitzada per una dona, doncs, que se li exigeixi més. Per altra banda, doncs, hi ha un grup de gent, Snyder Bros, bueno, digueu-li com vulgueu, que no han superat el fi del projecte anterior i aleshores estan esmolant les eines i estan desitjant que qualsevol projecte de James Gunn s'enfonsi, no? I aleshores aquí s'ajunten diversos factors. I també factors de que perquè no t'agrada la pel·lícula, perquè hi ha coses que jo crec que la pel·lícula no fa bé, no? I ho hem de dir. Aleshores ho ajuntes tot i agafes una coctelera que al final la sensació que dona és aquesta. Però Emily Alcock, que deies tu ara, Marta, per mi és perfecta en el paper. De fet, el personatge és seu, per mi ella és la pel·lícula, és a dir, sense ella la peli, pues, per mi no hagués arribat al 5, ella per mi me la salva, i també el fet que ella hagi rebut odi a través de les xarxes, no per la seva interpretació, perquè és fantàstica, sinó pel seu físic, no? Que dius, bueno, quin problema hi ha amb el seu físic? Doncs si ha rebut, afortunadament, crec que és una minoria de gent, encara que faci molta fressa. Tot i que ella també era bastant conscient, que podria rebre crítiques en quant al seu físic o que es ficarien amb ella i tot plegat. I a mi m'ha agradat aquesta Supergirl que deies cínica, turmentada, almenys en aquesta part, no? Hi ha coses que potser en el guió no ha acabat de fer-ho bé.
3: Clar, perquè està allunyat una mica del cànon de la Supergirl original, que és allò rossa, alta, amb la minifaldilla, etc etc.
0: Però tampoc tant, Aram, vull dir, tampoc tant. Perquè...
3: Jo no crec que sigui gaire alta, precisament, la Mili.
0: No, però vull dir, a banda d'això, no amb l'uniforme...
3: Amb uniforme, sí, però quin uniforme? Si se'l posa pràcticament 10 minuts del final.
0: Ja.
4: Estem acostumats a això, ja. Si haguessis mirat el mòbil, sabries que tenen un delé per posar a la roba interior de Superman al final de tot, del final de tot.
0: Clar, jo crec que aquí, jo entenc perquè dius, quan tu la veges amb l'uniforme ha de ser un moment èpic, heroi, i que ella hagi resolt els seus problemes. Això ho puc entendre, però també pots arribar a una solució intermitja com fa el còmic, que posa la gabardina i a sota i té l'uniforme, no? Aleshores, és com que... I
4: en aquest... el còmic, des d'inici, pràcticament el porta.
0: Aquesta solució que treu el còmic i ho fa molt bé, com moltes altres coses que fa molt bé el còmic, quan l'ha d'adaptar, la peli la caga. I aquesta, per mi, és una. Però és una menor, aquesta, la de l'uniforme. Vull dir que...
4: Però no ho sé, perquè jo, fixa't, que ara no sabia si us ho esmento aquí, és només una dada, perquè això, per suposat, se'ls ha preguntat a l'equip directiu de DC Studios que com és que encara surt ben bé al final amb el vestit de Supergirl. I la vicepresidenta executiva de DC Studios, Chantal Nongbo, diu que va ser ella qui va interferir en aquesta decisió de mantenir la cara amb la seva roba terrícola, diguem-ne així, casual, no? Informal, la major part de la pel·lícula, cosa que acabem de dir, no és així al còmic, perquè segons aquesta executiva, veiem a cara fora de servei. Supergirl és fora de servei. No es troba a la Terra. Està fora visitant planetes i s'està emborratxant. S'ha pres un descans. Per tant, s'ha pres un descans a l'uniforme.
0: Senyora, que digui el que vulgui, jo no li compro. Vull dir, així de clar.
4: Tot té la seva explicació.
0: Jo li vull la Supergirl, li vull amb la S al pit.
4: I no hagués quedat bé la Supergirl amb el vestit de la S al pit i emborratxant-se en una taverna planetària?
0: Clar, com ho veiem al còmic, és que al final hi ha coses que no fa falta inventar-se, no?
3: És que, a l'igual, creien que això contaminaria la imatge del Superman.
4: Yeah.
3: I aleshores no volien aquí que la gent s'endugués...
4: Algo hi ha d'aquí, un cert puritanisme.
0: No ho sé, perquè ja la vam veure borratxa a l'última escena de Superman, que ella portava l'uniforme, anava amb la gabardina i borratxa tal com la veiem al còmic. A l'hora de fer la pel·lícula...
4: Però amb la gabardina.
0: Han anat enrere respecte a aquesta decisió.
4: És que jo no sé si han volgut això, no? La guionista ha volgut presentar-nos una cara per aquella audiència que no coneixem la Supergirl. Entenc.
3: Per això va interrompent la narració a base de flashbacks, també, per poder-nos anar posant una mica, explicant-nos la història del personatge. Suposo que aquest és l'objectiu, també. La història
4: passat,
3: tràgica.
4: No? Exacte, aquest passat al seu planeta natal.
0: A mi el que més m'agrada de la pel·li són els flashbacks, ja us ho dic ara.
3: Estan superbé, jo també ho pensava.
0: És que són meravellosos. O sigui...
3: I a més estan posats en els moments adequats. Hi ha moments que són com un parèntesis en l'acció de la pel·lícula i allà et col·loquen el flashback, trobo que estan tots molt ben posats, sí.
0: A mi m'ha agradat veure aquest Krypton que no vam veure a la pel·li de James Gunn. M'ha agradat veure els kryptonians com jo me'ls imaginava, no amb la paranoia aquella que James Gunn va retratar a Jor-El. Aleshores... Bueno, que ja en parlarem amb la part amb spoilers, no? Però pel que fa al guió que parlaves de Nona Nogueira, a mi em sembla molt poc sòlid. És a dir, per mi el punt flac d'aquesta pel·lícula és el guió. un guió que està ple de conveniències, i puc defensar moltes coses, de la pel·lícula, i defensaré, i Emilia Alcoca a tope, i tal, però el guió...
4: I Crypto a tope, i tal,
0: però el guió, per mi, des del meu punt de vista, és indefensable. Més que res, perquè és una història moral sobre la venjança que contra, o sigui, que es contradiu a si mateixa, i ja entrarem en detalls quan parlem del final, no? Però crec que tampoc el guió ha sabut recrear aquesta escala de que quan tu llegeixes el còmic de Tom King, dius, el dia que adaptin això en pantalla, serà una gran pel·lícula. I crec que ha sortit una pel·lícula menor en aquest aspecte, no? Aleshores, no crec que aquesta escala èpica que té el còmic l'hagin sabut transportar bé en quant a història a la pel·lícula. No sé si esteu d'acord amb això.
3: A mi em dona la impressió que la pel·lícula ha volgut simplificar, allisar totes les arrugues del còmic, totes les arrugues morals i tots els dilemes del còmic per presentar una història molt més digerible per tots els públics. El que em sorprèn és el final.
0: Ja, a mi també. Perquè crec que al final...
3: Tenint en compte que tota la història es tracta de redempció i aquestes coses, al final em sorprèn.
0: Al final és que no té cap mena de sentit, però bé, ja ho debatrem perquè crec que és un dels temes importants a debatre avui.
4: Sí, és que, de fet, l'Aram té raó i crec que la guionista no se n'amaga. Ella introdueix, a més, una trama, una subtrama, que en el còmic no hi és i que no era necessària, que eren a què es dediquen aquests bandolers, a aquesta tropa de bandolers, no? I diu que és un mecanisme molt habitual, diu, molt avorrit d'explicar per als guionistes. Bueno, senyora, no sé, però era molt més interessant introduir el tema que el còmic ens presenta del genocidi en un planeta, no? La neteja ètnica, que a més està molt ben dibuixat i narrat en el còmic perquè saps de què va. O sigui, tu ja pots extrapolar els blaus i els morats i això a qualsevol altra neteja ètnica que ha passat a la Terra, en el nostre planeta. Però ella creu que era massa complex, que es menjava part del personatge i ha introduït, en canvi, una línia que ha necessitat desenvolupar-se perquè ella creu que, si no, per què els bandolers han de perseguir la Supergirl? Perquè aquí hi ha venjances diverses, o sigui, els bandolers es volen venjar de la Supergirl i la nena, la Ruthie, es vol venjar de l'assassinat del seu, bueno, dels seus pares i el seu germà, i a banda són dues noies orfes i la Supergirl té encara un pes molt gran de la seva pèrdua familiar, no? Que veiem que té, a més, una infantesa agradable, vull dir que els seus pares l'estimaven molt. I aquí ja també és una mena de, com has dit tu abans, Aram, que era un western, és un western que jo no sé, ho ha dit la Nogueira, jo no sé si en Tom King, Ignasi, tu ho saps, que el seu còmic de Supergirl està inspirat en aquella pel·lícula de Valor de Ley, que es va dir aquí.
0: Sí, sí, sí.
3: Mm-hmm. True Grit.
4: A mi m'hi va recordar la pel·lícula, el còmic, bueno, potser no tant.
0: El còmic no tant, no.
4: Veus? I però la pel·lícula sí. I és una coneixença entre dues noies, que no és un fer-se gran, no estaríem parlant d'això, i és a més, han volgut mantenir la innocència d'una nena, que és la Ruthie.
0: Clar, és que per mi, no sé si vosaltres estareu d'acord, a mi el còmic és molt superior a la pel·lícula. És a dir, és que tots els canvis que fa la pel·lícula respecte al còmic són a pitjor. No hi ha cap, no hi ha ni un sol canvi que millori el còmic.
4: De guió,
0: ni un sol. Digueu-me si hi ha algun que...
4: Jo posaria d'igual a igual el que jo puc extrapolar de la conducta de la Supergirl en el còmic a la pel·lícula. Això jo crec que ho han brodat. O sigui, per mi és d'igual a igual, amb algun matís, per suposat, perquè potser en pantalla és un altre llenguatge i has de posar el focus encara més amb, no sé, amb la tralla que es fot la cara bevent qualsevol cosa o deixant-se feta i deixar d'estar, no? Vull dir que al final està allà sola i pateixes, però no n'has de patir perquè és una dona extraordinària, no? I aquesta mena de buscar la dopamina a tope i buscar després el sol groc, que és com, no?, la ressaca i el vici, i bé, amb això estaria igual, però les altres coses, carai, estan molt millor i es justifiquen amb el còmic. No entenc, perquè no sé si tu, Aram, entens això que la Noguera explica d'introduir aquest mecanisme perquè també ficar-se l'audiència a la butxaca i a més haver de que l'audiència conegui la cara i la Supergirl, bueno, moltes coses trobo.
3: Però és que a més és supermaniqueu, o sigui, tots els tons de grisos que hi havia en el còmic aquí desapareixen, saps? O sigui, els dolents són molt dolents i a més t'ensenyen per què són molt dolents. Hi ha una cosa que em fastidia, que és que sembla que pel sol fet de que la protagonista sigui una dona ha de lluitar contra l'heteropatriarcat. Saps? O sigui, no pot lluitar per la justícia, no, ha de lluitar contra l'heteropatriarcat. Per què? Els bandolers el que han de ser segrestadors de dones. I és, això en el còmic no hi era i no feia falta, saps? Senzillament són dolents i ja està, no cal que tinguin aquest objectiu. Sembla que quan la protagonista heroïna és una dona ha de lluitar contra els homes perquè fan mal a les dones, no perquè fan mal en general. Això ho trobo molt estrany i que a més li resta valor. És com que si no segrestessin a les dones no seria la seva lluita o serien menys dolents, no ho sé, no ho acabo d'entendre.
4: Clar, és el que dius tu, és aquesta cosa que ens vol donar mastegada perquè hi puguem empatitzar d'alguna manera amb aquestes dues protagonistes i encara més amb la Supergirl.
0: Clar, aquí jo crec que James Gunn, a més, s'ha ficat en un jardí
4: que
0: flipes.
4: O sigui...
0: Perquè James Gunn ens ha venut de que no donaria l'aprovació a cap pel·lícula que no tingués un guió impecable. Jo ja començo a qüestionar quin és el criteri de James Gunn. L'altre tema és Anna Nogueira, és una guionista que és actriu amb una escassa experiència en escriure guions, i aquesta escassa experiència es nota en aquesta pel·lícula.
4: Jo saps què he pensat, Ignasi, que James Gunn, no sé, potser estic equivocada, perquè clar, la versió que explica Nogueira és que tots van estar a la una, tots tenien van coincidir amb la seva visió. Però jo crec que aquest guió estava ja emparaulat amb la vicepresidenta executiva aquesta, la Chantal Non, que ja estava emparaulat de feia un parell d'anys. Ja li havia encarregat un guió. Jo no sé si és algo d'això.
0: Sí, bueno, hi ha aquesta història de que si és un guió, que bueno, fer una pel·lícula de Supergirl ja és un tema que o sigui, clar, portava anys, ja... però jo no sé si com a segona pel·lícula fundacional d'aquest univers era necessària fer-la.
4: És de tant és que pugui tenir poca experiència i hagués fet potser un guió bo. La cosa és, jo estic veient que, a més, per més hate que vulguin vomitar les xarxes, els guions normalment de pel·lícules de superheroïnes, qui els escriu?
3: Dones.
4: Per què? O sigui, i que ara no se'm critiqui a mi, estic molt a favor, però és que les dones poden escriure qualsevol cosa.
0: Correcte.
4: Vale? No passa res. Vull dir, hi ha dones guionitzant còmics de superherois. I fantàstic. No passa res. L'escrit ella té poca experiència, cert, perquè l'he buscada, l'experiència que té, i té molt poca experiència. Però és que a banda li han preguntat pels referents i no llegia còmics.
3: És que aquí està el problema.
4: Llavors és impossible, que em sap molt de greu, però és impossible que puguis fer i puguis posar-te en el cap d'un personatge de còmic que més porta anys i anys i anys i anys publicant-se, que més té unes entramats amb un altre gran superheroi que és Superman, i no hagis llegit res. O sigui, no l'ha vista ni a l'Emily Alcock fent de Rhaenys.
0: Rhaenyra
4: a la Casa dels Dracs.
0: Aram.
3: Sí, completament d'acord. A veure, també entenc la decisió de posar-hi una guionista perquè si no hi haurien crítiques de per què no han agafat una dona per escriure una història de dones, val? O sigui, ho entenc.
4: Però poden fer una parella, a vegades es fan, no? Parelles de guionistes, bueno, segurament té un equip, no ho sé.
0: Però és que al final és allò que dius, una pel·lícula sobre personatges afroamericans, l'ha d'escriure i dirigir un afroamericà, pot dirigir un afroamericà, pot dirigir una pel·li de terror, pot dirigir qualsevol... O sigui, estem...
4: No ens encasillem, és a dir...
0: Exacte, correcte. És a dir, tothom pot escriure de tot.
4: Jo el que critico, que no me'l malinterpreteu, és que per ser pel·lícula de superheroïna ha de venir associat que la guionista titular sigui una dona.
0: El còmic l'ha escrit Tom King, que fa una feina extraordinària, no només escrivint Supergirl, sinó Wonder Woman en els còmics, està fent un personatge femení superben escrit, amb la millor etapa que potser ha tingut el personatge de Wonder Woman en els còmics.
3: Segona millor
0: bueno,
3: etapa.
0: Ja, a mi m'agrada més aquesta que la de George Pérez, però bé...
3: No, home, no pots dir aquestes coses.
0: A mi sí. És la meva...
4: Hi ha d'altres etapes, eh?
0: És la meva opinió. Però, en canvi, tens una dibuixant, Bilky Zebeli, que va fer una feina extraordinària, un dibuix boníssim,
4: m'encanta, sí.
0: I al final fan un tàndem home-dona fent aquesta història protagonitzada per una dona. i no hi ha cap problema.
4: Jo el que dic és que busqueu més aviat l'experiència del guionista o la guionista abans que pel seu sexe. És a dir,
0: no, ja, ja.
4: No? Vull dir que hi ha d'altres, segurament, no? Ara, vull dir, hi ha guionistes, dones que tinguin experiència, potser hagin llegit còmics de superheroïnes, superherois, o còmics en general, no sé.
3: És que tant per tant, agafa una guionista de còmics.
4: Exacte.
3: Arrisca't amb una Mariko o amb alguna cosa d'aquesta, amb el que està fent Aves de Pres. Sí, hi ha gent molt competent.
0: Tens Greta Gerwig, que escolta, és una directora extraordinària, va fer Barbie, jo crec que ho hagués fet genial en aquesta pel·lícula.
4: Sí.
0: Vull dir que, bueno, està fent una de Nàrnia, potser no la coincidia amb aquesta, però és que és igual, vull dir, apa, que no tenim directores boníssimes o escriptores boníssimes i contrastades, vull dir que l'elecció de James Gunn ha estat arriscada. I una altra cosa que aquí he pensat en tu, Aram, la peli és molt fosca, li falta color. Una peli de Superman o Supergirl, els colors han d'estar a tope. Mira la James Gunn, i aquí està tot apagadíssim.
3: S'ha de wakandizar. Aquestes pel·lis s'han de wakandizar una mica. Sobretot les escenes on surt Lobo, amb prou feina se'l distingeix del fons de la pantalla. O sigui, quina manera de sí. malaguanyar un actor, a més una cara coneguda i que
4: bueno, aquí la cara, no sé, ara... La cara de Lobo no és el més important. Però,
0: Visualment la pel·lícula no té res, o sigui, és molt plana. Sí que moltes coses la gent l'ha comprat en Guardians de la Galàxia, però veus que visualment Guardians de la Galàxia no té res a veure amb això.
4: És una fumada, Guardians de la Galàxia,
0: inclús el Superman de James Gunn, vull dir, aquells, o sigui, l'uniforme de Superman amb els colors supervius, com més vius millor. Aquí tot és...
3: La part de Krypton se salva. Sí, la part de Krypton, per mi, és la que és visualment més imaginativa. La resta és una mica un refrito de Mad Max en versió espai.
0: Totalment.
3: Moltes de les escenes.
4: Sí, perquè hi ha una escena, Mad Max, una escena, hi ha més que t'hi recorden, però hi ha una en concret que és Mad Max total.
0: Sí. De totes maneres,
3: al final...
0: aquesta pel·lícula també un dels problemes que tinc... O sigui que de cara a la taquilla està tenint, que ara en parlarem, segurament és perquè, o sigui, l'han presentat en el temps incorrecte, és a dir, l'han estrenat enmig de blockbusters i pel·lícules més grans, o sigui, a més té Toy Story per una banda, els Minions per l'altra i enmig Supergirl, venint d'on tenim, d'un Mandalorian, uns Masters of the Universe, que tampoc són pel·lícules que no han acabat de tirar del tot, no?
4: Però aleshores... no és per nens aquesta pel·lícula.
0: Aquí també hi ha l'error, perquè hi ha molta mainada, aleshores potser quan es troben amb un...
4: És que,
0: el públic objectiu és que és com complicat, no? Però és una pel·lícula que no... O sigui, que està enmig dels blockbusters d'estiu, però no encaixa dins el concepte del que és un blockbuster d'estiu, no? I a banda, que això és una cosa que defenso, que no totes les pel·lis de superherois han de ser pel·lis d'esdeveniments, perquè tothom vol que et presentin 1.000 personatges, que tingui relació amb 20 pel·lícules, al final estem perdent aquelles pel·lícules unitàries, d'històries més petites. Aquesta ho és, i amb això hi estic a favor. Ara, estrenar-la enmig de l'estiu en què la gent espera o vol el mega blockbuster et fa donar la impressió de que la pel·lícula és el que, o sigui, d'esperar el que no és, no? I aquesta peli te l'estrena a l'octubre, no? La típica peli Marvel que t'estrena a l'octubre i tal. Jo crec que hagués funcionat molt, molt millor. No sé, per mi, crec que està en males dates.
3: Clar, això és difícil de jutjar, però clar, si ha de lluitar contra Toy Story 5...
0: Bueno, ara és fàcil de dir, perquè mira, tenim les xifres. Primer cap de setmana, 38 milions als Estats Units, 30 a la resta del món, un total de 68 milions per una pel·lícula que n'ha costat 170, més el que hagi costat la campanya publicitària, te'n vas que ha de recaptar uns 425, evidentment en porta 68.
3: Però, Ignasi, no deu ser gaire, la campanya publicitària, perquè fixa't que en Tom Holland i la Zendaya estan hasta la sopa, estan hasta l'hormiguero, estan per tot arreu promocionant la pel·lícula de Spider-Man. On l'has vist, en ella? On has vist el director? On has vist? No has vist ningú enlloc.
0: El problema és que sí que ho han fet, el que passa que no ho hem percebut, Aram, no ens ha arribat.
4: Sí que ha estat de gira, perquè ha estat de convidat amb un podcast que és Happy Sad Confused, que el segueixo, i venia exhausta, perquè ha estat de gira, voltant per Austràlia, Japó, no sé quants països més. Vull dir que sí que n'ha fet.
3: Doncs la veritat és que sí, aquí no... Jo jo comparo la promoció de les dues i tinc Spider-Man hasta la sopa.
4: A Mèxic ha estat, en molts llocs ha estat.
3: Que sóc molt fan de la Zendaya, però ja comença a ser allò, mare de Déu.
0: Però veus, tot lo de Spider-Man t'està arribant, per tant vol dir que la campanya està ben feta. Si l'altra, tot i fent-se, no t'ha arribat, és que alguna cosa ha fallat. De totes maneres, bé, jo crec que també la pel·lícula l'hem de mirar de jutjar pel que és i no per el que se suposa o que ens imaginem que havia de ser o pel que realment els paràmetres que pretén la pel·lícula, no? Al final és una història més petitona que parla del creixement personal, un personatge doncs, que té doncs, aquest trauma, no? Que ha d'anar superant, és una història molt més introspectiva, no pretén igualar l'èpica de Superman en aquest sentit, no? És una història més secundària d'un personatge secundari com és Supergirl, no? Aleshores l'hem d'encabir en aquest context per tampoc exigir-li la pel·lícula que sigui jo què sé, saps? Vull dir que bueno, de mantenir aquest punt d'equilibri. I la música a mi és una de les coses que tampoc se m'ha fet massa interessant, és una música més banda sonora d'acompanyament imperceptible, no m'he quedat amb la melodia ni de res, perquè també
3: no té tema, no té tema, no hi ha el tema de la Supergirl.
4: Sí que hi ha el tema,
3: no té...
4: es diu Sweet de Supergirl.
0: Però no se n'ha adonat l'Aram, jo tampoc.
4: Sí que hi és, l'ha composat la Clàudia Sarne. Bueno, ho he dit així.
3: Però si cada cop que sortia pensava, a veure si sents alguna cosa, i vaig així parar-hi atenció,
4: sí,
3: saps?
4: Però, ja, no. Jo l'he escoltat a banda i no enganxa,
0: clar,
4: però
0: aquí,
4: té tema.
0: Aquí hi ha hagut un pitot, perquè el primer compositor que havia d'entrar a desembre del 25 era Ramin Djawadi, el de Joc de Trons. Després, no, perquè havia treballat en Gillespie i a Friday Night. Després, al febrer del 26, el canvien per Tom Holkeborg, Junkie XL. I en algun moment salta i entra aquesta Clàudia Sarna, que és la que es fa càrrec de la banda sonora, que a banda que els temes són música de fons, perquè el que prima són les cançons, no? Que aquí jo crec que han intentat copiar la jugada de Guardians de la Galàxia d'anem a omplir tota la banda sonora de cançons que molen, i jo crec que l'accés, el que fa, o l'abús d'aquest recurs acaba perdent impacte, sobretot al final, a la batalla final, que la cançó que surt ja és com que n'ha sentit 25.000 abans i ja no t'impacta.
4: Amb això de la música he llegit articles i fins i tot del mateix Craig Gillespie que els hi va costar moltíssim, vull dir que aquí nosaltres l'estem despatxant d'una manera molt bestial.
0: I que jo l'he provat i vosaltres us ha agradat, vull dir que...
4: El què?
0: La pel·lícula, vull dir, que ens estem despatxant de la pel·lícula, però...
4: No, jo parlo ara de la música
0: de la
4: pel·lícula, no de la pel·lícula, de la banda sonora. Que, per cert, per parlar del currículum de la compositora, Clàudia Sarn ha treballat al llibre d'Eli, Black Mirror i End of Watch, per exemple. El que més mals de caps els va fer, els va portar, va ser quina mena de... Perquè ja heu vist que el que han fet és una mena de blending o d'encavalcament de temes trash, pop rock, punk, indie electrònic, indie pop, sobretot en bandes de dones, de noies, que està molt bé. I alguns temes a nosaltres no em sonen gens, però els he escoltat alguns a banda i estan molt bé. Una cosa també molt mastegada. Quin tema posem que faci més pes dins d'aquests que ja coneixem i que hem pagat els drets? Blondie, Call Me, ja el coneixem? Funciona? Sí, però ja el coneixem. I amb això es veu que s'hi van passar hores i hores discutint, perquè primer l'aposta era grups de rock o d'indie rock o d'indie electrònic, trash, grunge, no sé què, tot això, però no coneguts. No funciona. Vinga, tornem-hi. I amb això s'hi van passar moltes i moltes hores i molts amarejos. Finalment ha estat la banda sonora que ha estat i són temes que són alguns salvatges, que està bé, i que a més el que volien era que reflectís la personalitat en aquest moment de la pel·lícula de la cara de la Supergirl. Quina samarreta porta, us vau fixar? La samarreta que porta cara a la major part de la pel·lícula quan va de bars i a vegades està sobri, a vegades no, és la Blondie.
3: Sí, és aquella samarreta que és com violeta, oi? Que és la figura de la Blondie.
4: Que és com en negatiu, no? Que veus...
3: Exacte.
4: Bueno, no ho sé. Trobo que... Això amb Superman no es fa.
0: No sé, també hi havia el tema de punk rocker, no? Que, bueno, sí, que tenia un punt així també de música.
4: Sí, però que no li poses la samarreta. El grup d'un grup en, o sí, d'un grup en concret, no, perquè no... sigui tan mastegat, que tu identifiquis, que segurament a Supergirl li agrada, a mi també m'agrada, escoltar Blondie.
0: Sí, sí. Sí, sí.
4: Jo el
3: però
4: que
3: tu
4: dic
3: no
4: és...
3: tens l'edat de la Supergirl.
4: No.
3: No és normal que la Supergirl vagi pel món escoltant Blondie. Hauria d'escoltar alguna altra cosa més, no sé. L'Olivia Rodrigo, per exemple.
0: Vale.
3: Jo crec que funcionaria la mar de bé, també.
4: Sí.
0: Podria ser.
4: Sí, sí. I d'altres que és que jo no escolto, com ja podeu notar, perquè hi ha grups que no, ja no escolto, perquè he tornat als orígens, diguéssim.
5: Hi there.
6: Ikalata.
5: Oh, I'm sorry. I don't I don't speak Kryptonian. I wasn't raised there. So, I wasn't raised there. Why am I talking louder? Let me help you.
6: Scritto sfora, Nini. Sfora.
5: It's a feisty little guy. It's cute. Is it okay if I step there? Might be slippery, so. Ah, yeah. Pretty cool, huh? Don't worry, we don't actually live here. There's a lot more to Earth than just this place. Big city, lots of stuff to do, and you'll also learn to love this place, just like I have.
0: Començarem pel principi de la pel·lícula, les escenes inicials, que de fet aquí és un dels punts que trenca respecte al còmic de Tom King, que és que aquí, pobra Ruthie, se li acaben carregant tota la punyetera família.
4: Ja,
0: la
4: nena. Aquests, que és cruel.
0: És una manera de dir...
4: El tio de les tatxes.
0: El dolent és molt dolent i en lloc de matar el pare, que és el que passa al còmic, mata a la mare,
4: però,
0: mata
4: Ignasi,
0: a tothom.
4: Però, no t'ho veus a venir, que l'adolescent a l'habitació...
0: Home, tal com està plantejat,
4: amb una granja perduda a no sé on, amb auriculars, que jo pensava...
3: Exacte, amb els Walkman m'han posat.
4: Això... És que no m'ho empasso, però és igual. Deixem estar aquesta ucronia o aquest desencaix, però és igual. Doncs l'adolescent amb els Walkmans allà, que no s'està assabentant de res del que està passant al menjador, i veu la seva germana pel plantada i li vol fer la... I tu ja ho veus a venir d'una hora lluny, que li vol fer la broma i acaba llepant.
0: Ens n'anem als flashbacks, que he pensat que podíem comentar tot junt, no? Tota la part de Krypton, tot el que veiem allà, o tot el que veiem a Argo City, no? Que és bàsicament doncs, la història que desenvolupa, que per mi m'agrada molt tota aquesta part, crec que és el millor de la pel·lícula, i ajuda molt a empatitzar amb un personatge que es presenta distant, no? El de cara, és un personatge distant... s'emborratxa perquè sí, no? O sigui, fa tot uns comportaments bastant erràtics, i el fet d'anar a poc explicant aquesta història fa que tu entenguis millor aquest personatge, no? I també m'agrada el fet de que et dibuixin la cronologia de Krypton, cosa que ens havia faltat a la pel·lícula de Superman, no? És a dir, l'any 1995 és aquest any en què en el nou DCU Krypton és destruït, cosa que veiem doncs, en alguns moments d'aquests flashbacks de Supergirl, i tot i que els pares de Superman, Kal-El, no apareixen, sí que apareixen els dos pares de Supergirl, no? I, de fet, la destrucció de Krypton es desenvolupa de manera molt canònica, és a dir, d'una manera que ja ens és molt familiar amb el que coneixem de pel·lícules anteriors, ens és familiar respecte també al que hem vist en el còmic, i passa el mateix, no? Jor-El adverteix que el planeta s'està desestabilitzant, els seus companys no l'escolten, no? A conseqüència de tot això, Krypton és destruït, i Kal-El i Kara seran els únics que sobreviuran a tot això i intentaran continuar el llegat de Krypton a la Terra. Bàsicament, aquest esquema, que és inamovible en tot el cànon diferent de Superman, també es manté aquí. I no sé, què em podeu dir de tota aquesta part?
3: A mi, visualment, és el que més m'ha agradat. M'ha agradat el retrat de la societat. M'ha agradat com el seu pare, des del principi, li explica que ha de ser... bona, aquesta mena de repetir a la nena que sigui bona, que pot ser tossuda, pot ser geniuda, pot ser maleducada, però que sigui bona. En oposició al plantejament que tenia el pare de Kal-El, o sigui, Jor-El. A mi això m'ha agradat perquè, a més, confirma que és canon tot el que va passar a Superman i que, per si hi havia alguna opció de que no quedés

0: que Superman
1: els kriptonians
0: sigui
1: per
0: bo
1: mi...
0: contra els seus pares, em sembla bastant bé. I els kriptonians sempre han sigut, i perdona l'expressió, uns capullos, des del principi, perquè el pare que intenta prevenir-los del desastre ambiental que està a punt d'arribar i que el planeta els explotarà i ningú l'escolta,
1: són superbs.
0: I al final el planeta explota.
1: Són superbs. Superbs,
0: exacte.
2: Sí, són
0: per tant,
2: superbs,
0: té molta lògica que es considerin raça superior.
1: Però d'aquí...
2: La casa d'ell, no? No tot el poble de Kripto.
1: Jor-El, concretament, clar. Reprenent el paper de Kara, tal com la veiem al principi de la pel·lícula, està en plena depressió, no? O sigui, el tema de l'alcoholisme i de buscar, doncs, un sol vermell per emborratxar-se...
2: No, està celebrant el seu 23 aniversari, perdona. No està... Seria el mateix que s'haguessin anat a una rave, com es fa ara, i quatre noies, quatre amigues, i no diries que estan deprimides.
1: Però, evidentment, està deprimida, perquè jo crec que contrasta molt amb la cara que vam veure al final de Superman, que semblava que havia anat només de borratxera, a la que veiem aquí... A la que, no, aquí a la que veiem és que se'n va de borratxera per oblidar els seus traumes.
2: Ai, mira, és que això no m'acaba...
0: Fa el que faria un home i una dona emborratxant-se sola en un bar, no ho fa mai... No se m'acudeixen gaires casos en què una dona emborratxant-se sola en un bar ho faci per celebrar algú. Sola.
1: Sí, sí. No, jo ho he vist molt clar. I a més... O sigui,
2: és que ella està sola, també, no? No ha volgut fer amics.
0: Ella està sola, exacte.
2: No fa amics, amb el seu cosí no s'emborratxa, no li va aquest estil de vida.
1: I a més, ella se'n va, o sigui, no. On va celebrar l'aniversari? No va amb la família, amb Superman, que és en qui hauria d'estar. No ha relat a la Terra, aleshores se'n va por ahí.
2: Sí, amb el sol vermell. Perquè
1: sí,
2: li...
1: perquè busca emborratxar-se.
2: Exacte.
1: Però al final és com que no ha arrelat a la Terra, malgrat doncs, que ho ha intentat o no hi ha posat totes les forces.
2: No sé, també podríem dir que... No,
0: jo no sé si ho ha intentat.
2: No sé, també no sap què fer amb aquests poders. Podríem dir és que si beu alcohol o faci el que faci, que és la manera potser més innocent que té o més innocua de sentir alguna cosa ella, perquè... un cop es banya amb el sol groc li passa tot, diguéssim, quan veu alcohol és quan sent algú i potser és que aquests poders ens volen dir no els aporta gaire bé, no sap què fer-ne, no, així com el seu cosí ho té molt clar que ha de fer, que és combatre el mal i combatre gent dolenta, ella encara no veu clar què n'ha de fer i és com... M'estic coneixent, bueno, 23 anys, no sé, quasi estàs acabant la carrera, jo crec que és una festa d'aniversari boja, de fi d'etapa, per començar, i a més ens ensenyen molt,
1: sí, sí.
2: Molt evident, no? En Kripto no el veiem gaire.
1: És això, el veiem, té un paper menor a la pel·lícula, de fet, bueno, hi ha el moment aquell que dèiem, no?, quan ella l'adopta, i clar, llavors l'enverinen només començar la pel·lícula,
2: sí.
1: De fet, és el leitmotiv del viatge, que això també és una de les coses diferents que té respecte al còmic, perquè en el còmic Kripto és salvat des del primer moment, encara que tu com a lector no ho sàpigues.
2: Sí, saps, fa cap al final.
1: Val? Al final, és a dir, Kara li ven la moto a Ruthy de que necessiten l'antídot per curar a Kripto, quan el que vol fer Kara és vigilar la Ruthy i
2: no
1: dir-li
2: vengi,
1: que la venjança no porta enlloc, que matar no porta enlloc, etc. Val? Que és la gran diferència, perquè Kripto en el còmic li donen l'antídot ipso facto, es recupera ràpidament i llavors no és fins gairebé al final o l'últim o penúltim còmic que Kara li explica a Ruthy que tot això ha estat una excusa per...
2: Un viatge amb ella per acompanyar-la en aquesta ràbia que sent.
1: Perquè el còmic a més estan mesos viatjant, és una mica road
2: movie. Sí, és veritat, no és tan ràpid com això que li diuen que tens 72 hores.
1: No, van passant aventuretes, no? Tot és molt... També
2: Home, a mi m'agrada molt el còmic, parlo de tots els dies que es passen en aquell autobús fent pudor, pudent i amb escenes també... molt llardoses i clar, va molt lent, és un autobús lent.
1: Ara parlem de l'autobús, però sí que és veritat que m'agradaria incidir en el detall aquest de Kripto fent pipí en un diari, no? Els diaris aquests que tens allà, sobre la foto de Superman, que és un moment graciós, que també serveix per veure una cosa. El titular gros del diari és una foto de Superman i en petit, amb una columna allà, petitó, hi ha un titular sobre una cosa que ha fet Supergirl, no? Que és una manera també de que ella se senti eclipsada per la figura del seu cosí, no? Bueno, no, anem a l'autobús, aquests Riders Scalers, que aquests pirates espacials també semblen sortits de Guardians de la Galàxia, literalment. no estan al còmic, aquests no. pirates. De fet, no. el tema de l'autobús hi ha un, és una cosa més xula, perquè apareix, quan estan a l'autobús és una mena de... un drac, no? Apareix...

0: l'espai...
1: Sí, sí, és un drac que ja es coneix, però que en aquelles latituds no s'hi havia mostrat mai. Mm. Ha arribat com més enllà del seu terreny, sí. No?
0: Aquí tenim els conductors de l'autobús que semblen sortits de Star Wars, pràcticament. N'hi ha, sí, un, en versió original, un d'ells, em sembla que és el petitó, té la veu de Seth Rogen. Que,
1: quina sorpresa.
0: Sí, que ja li agrada fer aquest tipus de coses. I aquí sí que hi ha una escena que a mi m'agrada molt en aquest
1: però
0: moment.
1: Aquí el que mana és el petit.
0: Sí, el petit és el que mana. M'agrada molt el moment en què ella surt vestit d'astronauta, que vol anar a buscar el sol groc, no? Mm. I que es congela pel camí fins que no surt el sol groc,
1: sí,
0: no pren els poders. Crec que és una escena fantàstica, tot i que també recordo una mica Star-Lord a la tercera part de Guardians, sí, de la Galàxia.
1: Sí, sí, en aquesta pel·lícula hi ha moltes escenes que recorden,
0: sí, a... I Star Wars, quan es congela la princesa Leia. Exacte. A l'episodi, mm-hmm, 8
1: ja,
0: o 9.
1: Ja ho hem, no, vist, sí, gent que es congela i que saps... que en l'últim
0: sortirà,
1: segon,
0: sí, sí,
1: se salvarà. Sí.
2: Però és bonic perquè la llum del sol, saps? O sigui, és, mm, també aquesta metàfora de que la llum ens el ajuda reviu a recuperar-nos, sí, i tal.
0: És molt bonic, sí, l'escena és guapa.
1: No, i a banda, la fotografia, el detall, no?, de la cara, de les gotes, del gel, sí, no? És, sí, mm, els diamantets que fa el gel, bé, és interessant.
0: Parlem del dolent, de Crem, que una mica ja n'hem parlat en la part sense spoilers, però bé, si voleu, ara ens acabem de despatxar, perquè... Si el guió era el punt feble més gran del guió, per mi, és el dolent, que és el pitjor de la pel·lícula. L'actor, jo no sé si serà bo o dolent, però a mi m'ha semblat terrible, tal com interpreta en aquesta pel·lícula. Sembla un secundari random d'una pel·lícula de Guardians de la Galàxia, i tot el tema aquest de les núvies és el mateix de Mad Max Fury Road. Aleshores, és necessari copiar una trama que és exactament la mateixa d'una pel·lícula tan coneguda com Mad Max Fury Road, quan al còmic tenies tota aquesta trama que esmentàvem abans, no?, d'aquestes dues races que potser, no?, el planeta Maipol, els de pell blava contra els de pell porpra, els blaus que cometen un genocidi contra els porpres, contractant aquests brigands.
1: Bueno, primer els fan, clar, fora, o sigui, els,
0: sí, sí, primer els,
1: no, els
0: fora
1: concentren i... a tots dins un espai molt més reduït. I després, per salvar-se ells, els blaus, envien aquesta colla violenta dels bandolers, amb en Crem també al capdavant, per, senzillament, per esvergir-se, no? Matar per passar-s'ho bé, i perquè després ens assabentem que cometen genocidis a molts planetes, no? Clar, no sé, la guionista deia que era massa extens com per posar-ho en el guió d'aquesta pel·lícula. Massa seriós, potser? Massa...
0: Home, més seriós que allò de les violacions i agafar nenes petites i... Home, déu-n'hi-do, també.
1: Sí, no, déu-n'hi-do també, però és que, clar, l'altre es veu que no veia el per què perseguien la raó per la qual aquesta... els bandolers, no sé com... Els hi diuen, aquesta colla, doncs perseguissin les dues protagonistes de la pel·lícula.
0: Bé, parlem de Lobo. Jason Momoa, un cast fantàstic, però un personatge, per mi, introduït amb calçador, que no sé com heu vist vosaltres. Per mi, Jason Momoa, que és veritat que és el seu paper somiat i que,
1: sí,
0: li va escriure correus
1: a
0: James Gunn. Bueno, però fa el mateix que Aquaman. O sigui, el seu paper d'Aquaman a les pel·lis que havia fet de l'anterior univers de DC fa exactament el mateix. Jo, per mi, jo no sé com l'heu vist vosaltres el personatge, per mi no m'aporta res a la trama. Està només aquí com a reclam de cara a un possible spin-off, i crec que el personatge, a més, sempre s'aparta de la trama. És a dir, ell està per allà pululant, perquè l'acció sempre la mou Cara i Ruthy. Lobo mai fa avançar la història, mai fa res, és un simple espectador. Al final de la pel·lícula, quan estan matxacant els dolents, on està Lobo? Està allà dalt de la muntanya fent que sí amb el cap, amb el puro, i noies que sou guais, no? I fins i tot quan ha d'escapar a la presó Ruthy, quan està tancada a la presó, ell tampoc fa res, deixa que sigui Ruthy la que trobi la manera de sortir de la presó. Per tant, és un personatge que pulula, és totalment irrellevant, no mou en absolut la trama. Jo entenc que no la vol... o sigui, que hagin volgut fer que no la mogui, perquè volen deixar clar que la protagonista és Cara i Ruthy, no vindrà aquest tio a solucionar les coses, ho puc entendre. Però, per altra banda, per estar allà, per no fer res, jo sincerament no sé si era necessari, per molt que el cast estigui de conya.
2: I el bé que sembla que s'ho ha passat en Jason Momoa.
0: S'ho ha passat
2: potent al sang.
1: Molt bé, s'ho ha passat.
2: Amb el puro a la boca.
0: Aram,
2: i la seva xopet.
0: S'ho ha passat...
2: Home, això ho hem de tenir en compte, també.
0: Però s'ho ha passat més bé ell que nosaltres.
1: Sí.
0: En aquest
1: sí.
0: moment.
1: Sí. Home, això està clar.
2: Ens hauria de pagar ell a nosaltres.
1: Exacte.
2: Ens hauríem de rebaixar un euro de l'entrada a cada espectador del món.
0: Correcte. Jason Momoa li ha pagat un euro a tothom que ha anat a veure la Feli.
1: Sí, exacte. Sí, sí.
2: En aquest cas tot s'entendria.
1: Ignasi, tinc una mica darrere fons, no sé si és
0: sí,
1: el moment
0: digues, digues.
1: De, o
0: sí,
1: també de gust,
0: moment,
1: perquè
0: moment,
1: no sé si ho vols passar molt ràpid aquest tema o també de gust saber una mica la història tot plegat. En principi, segons diu la guionista, va ser en James Gunn i en Peter Safran qui li van demanar d'incloure el personatge Lobo, aka Jason Momoa,
0: que no surt al còmic.
1: Que no surt al còmic, però es veu, segons... això hauríem de trucar en Tom King i que ens ho certifiqui, que sí que hi havia entrat originàriament al còmic aquest personatge. Però el mateix Tom King el va descartar perquè no funcionava en la trama aquest personatge.
0: I a la pel·lícula tampoc.
1: Però resulta que ells, que són més masells que en Tom King, van dir, no, nosaltres volem que Lobo torni a entrar en aquesta trama i que siguin tres en algun moment, en comptes de dos, els que són perseguits, aquesta història de western i de venjances, no?
0: I bé, i anem per la batalla final, una batalla final en
1: què... És molt vintage, aquesta pel·lícula, ara, si t'hi fixes. Té elements molt vintage.
2: La majoria de les seves referències són molt vuitanteres. No sé quina edat deu tenir la guionista, però se n'ha anat a buscar les referències molt enllà, molt enrere.
0: Doncs el que dèiem, aquesta batalla final, ja amb Supergirl adoptant l'uniforme, com hem dit abans, que això va ser una decisió del director Craig Gillespie, que va decidir endarrerir-ho com fos possible. Un Gillespie, no ho hem dit, però ha dirigit pel·lis protagonitzades per dones molt bones. O sigui, té Iotonia i té Cruella, que per mi són dos pel·lis molt bones. Jo crec que per això el van escollir, no?, com a director van veure dos pel·lis amb dones protagonistes.
1: Sí, perquè Iotonia és...
0: No, clar.
1: És la frustració constant, eh? Sí. És una pel·lícula, està molt bé. És al marge del marge, una tia que no t'hi voldries assemblar per res.
0: Total, que aquí tenim un tema de la batalla final, que és aquest de Kelty Gray en Kid Motel, que és el tema de Middle, que es veu que va escollir al final la cançó James Gunn, perquè en tenien 45 possibles, no sabien quin agafar, i James Gunn va dir, doncs, aquesta. I parlem del tema de debat important, que jo crec que la pel·lícula per sentit en què sigui Supergirl qui no mati, sinó que executi a crem, no? Que aquí és quan... És cert que la pel·lícula està construïda perquè tu vulguis el dolent mort, com hem dit abans. Però que al final ella prengui la venjança, no? Que entenc que li digui a Ruthie no el matis, perquè està intentant protegir a Ruthie, perquè com que el fet de matar algú això provocarà una cosa en tu que tu no ho saps, que sap ella. Perquè Supergirl, que sapiguem, no ha matat a ningú fins ara. Que sap ella no. del trauma que pot tenir o que pot significar matar una altra persona. Lo mateix que pot saber Ruthie. Bé, en tot cas, és igual. Al final l'acaba matant d'una manera molt bèstia, a més, no? Li clava dos ganivetades al coll i se l'acaba carregant. Molt sanguinari. A mi no m'ha lligat en res en com és el personatge, en com jo entenc que haurien de ser o han de ser retratats els kriptonians. I, per altra banda, li treu tot el que a la pel·lícula, i és com que aquí la guionista no ha entès que això no era una venjança, que el que, o sigui, tota aquesta història de que la venjança no és bona, de què serveix si al final Supergirl és qui acaba executant la venjança? A mi no m'agrada aquest final per res.
2: Però és que ha volgut matar un gos. No se li pot perdonar la vida algú que ha volgut matar un gos.
0: No, però
1: que està salvat el gos.
0: Bueno, ara,
2: ja.
0: En aquest moment ja, perquè té l'antídot. Però... Entenc que és un personatge, que tot això de les núvies i tot, que tots el volem mort, que és un psicòpata
1: no,
0: i tal...
1: En tot cas no faria per això, Però perquè la venjança és la de la nena per matar la seva família.
0: Ja, sí, sí.
2: Clar, però ara és la Supergirl la que també es vol venjar de tota la gent que ha mort, en part per culpa de la mateixa Supergirl i en part per culpa d'en Krem.
1: Però si pares a pensar quants d'aquestes persones dolentes... s'ha trobat al llarg de la seva vida en planetes que ha anat visitant contínuament. No és l'únic, aquest.
2: Suposo que moltes.
1: Clar. I per què ara decideixes matar?
0: Però és que hi havia moltes solucions. O sigui, jo entenc que no vulguin que Lobo mati, que l'únic que té la capacitat per matar Krem és Lobo.
1: Exacte.
0: Però clar, dius, ha de venir un tio per matar el dolent de la pel·lícula, no quedava bé, evidentment Lobo no podia ser.
1: Però podia haver mort d'una manera tonta.
0: Sí, per exemple, o la solució del còmic. Sí. Introdueixes la zona fantasma i Supergirl diu, mira, aquest tio a la zona fantasma.
1: Allà,
0: no cal que facis l'escena del futur, si tu vols. El deixes tancat a la zona fantasma i s'ha acabat
1: però
0: el rotllo.
1: Però crec que no volia entrar al tema de la zona fantasma. Pues
0: és un error, crec que és un error. Mm. Crec que és un error.
1: Per tot el que de guió podia suposar, entenc, eh? Perquè això significava que havien de parlar o de dir-nos, mostrar-nos com la cara havia quedat, no?, atrapada durant tants... Bueno,
0: però no calia, dius, mira, jo tinc aquí el meu cosí que té una entrada, me l'emporto a la Terra, allà a la Fortalesa de la Solitud té l'entrada a la zona fantasma, el fiquem allà i s'ha acabat el rotllo.
1: Ja
0: no costava tant.
1: En un vidre planxat.
0: Et mantenies fidel a la teva idea de la història que volies explicar i fidel al còmic, però clar, quin problema tenim? Anna Nogueira no ha entès el còmic, perquè Anna Nogueira diu que el còmic és Ruthie qui mata...
1: Sí, a més ho troba especialment greu, que diu que l'home en Crem, que ja ha passat 300 anys, s'ha redimit, no? Li demana perdó i a sobre la Ruthie el mata, que no l'ha mort.
0: Va sortir Tom King.
2: No, no el mata.
1: Però ella va entendre que sí, i en entrevistes que ha concedit ha entès que la Ruthie el matava temps enllà, però clar, a la
0: entrevistes
1: pel·lícula...
0: Entrevistes concedides ara. En el present.
1: Sí, a Variety he llegit a llocs que són molt llegits.
0: Ningú, què ha passat amb aquesta pel·lícula? Ningú, ni tan sols Tom King, assessor de la pel·lícula, que jo crec que no ha estat assessor
1: dir.
0: Tom King, no, ningú l'ha trucat. Només li han donat els calés perquè està basat en un seu còmic, li han posat el nom als títols de crèdit, però no l'han trucat per res, perquè tu truques a Tom King o mires una entrevista de fa 2 anys a Tom King dient, mai he volgut ser ambigu, no tenia cap sentit matar a Krem. Ruthie li dona en el futur un cop de pal, queda estassat al terra, veiem amb una ombra com ell mou la mà, li dona un cop al cap i el deixa viu. Mai mor Krem, mai es produeix la venjança, per tenir lògica i coherència amb la història. L'epíleg, que jo crec que l'epíleg sí que m'agrada molt, el moment que abraça l'optimisme, aquesta conversa que té en Clark en l'apartament de la Terra que ja havíem vist, doncs, a la pel·lícula anterior amb Lois Lane, entenem que viuen junts. Per tant, no? Que és casa dels dos, casa compartida.
2: Sí, comparteixen pis. Que se'n fa difícil d'imaginar, perquè... No sé.
1: No duraran ni 2 telediaris, eh?
0: No, perquè...
2: No duraran ni 2 telediaris.
0: No, home, no, jo...
2: I serà culpa d'en Cripto.
1: Exacte.
2: Cripto necessita espai per córrer.
1: Però no, que ho té tot molt endreçat, tot molt bé, i clar, arriba en Cripto i ja li fot la cuina a potes en l'aire.
0: A mi m'agrada molt per això aquest moment de conversa, s'asseuen a les cadires i es posen a parlar. És un final, si vols tu, bastant anticlimàtic per una pel·lícula de superherois, però és molt tendre i és molt bonic, i l'escena que tenen aquesta sí que m'agrada molt. M'agrada molt aquest final.
1: No té una conversa així acabat... en l'altra pel·lícula, amb la Lois o en el pis?
0: Sí, tenen una conversa.
1: En la mateixa saleta?
0: Sí, correcte. No és el final de la pel·lícula, però
1: no,
0: sí.
1: No és el final, però m'hi va recordar.
0: Sí.
2: Hauria d'haver acabat com aquell parlant de les ovelles detectius, que al final dels títols de crèdit hi ha una frase. Hauria d'haver acabat amb la Supergirl dient, por cierto, apuñalé a un tipo 2 veces. I en Superman, què? Perquè clar, no li explica, no?
0: No.
2: No li explicarà.
0: No ho crec. Doncs molt bé, Marta Aram, una forta abraçada.
1: Igualment, fins aviat.
2: Fins a propera.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
3: I fins aquí la primera part del programa final de temporada. La setmana vinent, la segona.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des de poc abans de les 3 de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè el foc no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 d'elles aèries. Tot això, el Pla Alfa d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en 235 municipis més. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
2: D'altra banda, d'aquí una hora a les 6 està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull de l'LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses surten des de la plaça Universitat i arribaran fins a l'Arc de Triomf, on es farà la festa fins la matinada. D'altra banda, Caldes de Montbui recupera avui la festa de la defensa 150 anys després, una festa que commemora la defensa de la vila del Vallès Oriental durant l'atac carlí de finals del segle XIX. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: Caldes de Montbui torna a celebrar avui la Festa de la Defensa, una commemoració de la protecció que es va fer de la vila el 1873 durant un atac carlí. La festa es va deixar de celebrar per la Guerra Civil fins avui. Entre d'altres activitats, el programa preveu una recreació històrica pels espais emblemàtics de la batalla i tancarà amb un concert de rigodons de Climent Cuspinera i contradanses locals a l'Espai El Carme, una música que s'ha recuperat gràcies a la troballa d'una partitura inèdita. Ho explica Francesc Camps, organitzador de la festa, en declaració a Ràdio Caldes.
5: Va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels rigodons, el Joaquim ha trobat la part d'orquestra. I la segona és que vam trobar un dossier de cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres.
4: També es descobrirà una placa amb el nou nom de la plaça que a partir d'avui es bateja com la plaça del 30 de juliol de 1873 per commemorar els fets.
1: Notícies en xarxa.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
7: Dinoro Fumarato ens proposen aquest Me Provoques.

des de Califòrnia i es van fer mundialment famosos el 94 precisament amb aquest àlbum que incluïa aquest èxit de Mr. Jones. Són els Counting Crows.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Quina llàstima que marxés tan aviat del nostre costat, perquè Antonio Flores tenia molt i molt a dir, molt i molt a fer, i ens quedava molt per gaudir de la seva música. Ens hem hagut de quedar amb els temes del record com aquest, Cuerpo de Mujer, Antonio Flores.

0: Cuerpo de Mujer, una de les moltíssimes cançons de Antonio Flores en els clàssics de la FM, aquí, a la teva ràdio, Vilafant FM.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
3: Una preciosa i gran balada que ens en regala en aquesta ocasió Maria Carey, Without You. No.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Així comença aquesta peça musical de Status Quo.

0: Status Quo, Rock on All.
1: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: De pare sicilià i de mare australiana. Amb aquest èxit que la va fer arribar a dalt de tot, el 97 és el torn. Natalie Imbruglia.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: A ritme de reggae es poden dir moltes coses, com aquest Can't Help Falling in Love dels UB40.

El seu nom és Albert Hammond, un dels grans artistes que va escriure cançons per altres tan coneguts com Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, entre altres. Aquí el tenim amb It Never Rains in Southern California.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Ripollès FM.
1: Se li atribueix el mèrit d'haver influït en el renaixement del teen pop amb de finals del 90 i principis del 2000 la princesa del pop Britney Spears, Baby One More.

0: 107.3 FM.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem. Peça musical de la formació d'Oculs, País Petit.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una de les cançons més conegudes d'aquesta formació, no ho dubte, Don't Speak, No Parlis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des d'aquest migdia en diversos incendis arreu de Catalunya. Treballen des de poc abans de les 3 en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 aèries, afecta unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes de l'incendi, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des de fa menys d'una hora, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I a quarts de 4 ha començat un incendi a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Els bombers han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris i han pogut estabilitzar-lo. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. A tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, en l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. En tot això, parlem de temperatures i del clima que tindrem a casa nostra les properes hores, perquè s'espera una nit on serà complicat dormir en diverses zones. Marc Aureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt assolellat al conjunt del país amb un migdia on les temperatures s'han enfilat molt ràpidament avui, sobretot a punts de la Catalunya central amb valors superiors als 36-37 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Sant Salvador de Guardiola o també de la població de Tàrrega. Amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada esporàdica aïllada a punts del Pirineu i la sensació de xafogor ha continuat sent molt marcada i a aquestes hores ho continua sent a bona part de la costa i prelitoral català. Demà diumenge mantindrem la mateixa situació amb el pas de molts núvols alts i prims, aquesta pols en suspensió i el creixement d'alguna nuvolada sobretot al Pirineu a la tarda i amb unes temperatures que seran més elevades.
1: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Tot això, ara mateix està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Ya todo me...

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres,

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiples, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Som-hi, va, Ritme amb Digilas va fer popular aquest tema juntament amb Gabri Ponte, aquest Júlia.

0: pico en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: Un altre dels grans artistes que ens ha sabut seduir amb la seva música, amb la seva veu, i aconseguint un Oscar i també 5 premis Grammy. Estem parlant de ni més ni menys que Christopher Cross.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ai, com ens agraden els divendres. No sé per què més que els dilluns. Serà perquè dissabte i diumenge molta gent fa festa? Friday, la cançó de Flo Rida.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: Baby, one more time. Així triomfaven els 90. Britney Spears.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Per qui no ho sàpiga, l'origen del seu nom, Aha, prové del títol d'una de les seves primeres cançons, Nothing to Eat. Estem parlant d'aquesta formació noruega i recordant The Sun Always Shines On.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Peça important de Miguel Ríos. Aquest és un tema anomenat Santa Lucía. Segur que te'n recordes.

0: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: Aquesta sí que és una peça clàssica. Chris Norman, Susie 4, Stumbling.

conèixer l'any 1992 amb aquest Please Don't Go, Please, sisplau, no marxis. Un cover de Kissy and the Sunshine Band, que va ser la seva tarja de presentació, i també del seu èxit més gran. Així és com recuperem una de les cançons més exitoses

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Primeres notes per una gran peça de Bee Gees, How Deep Is Your Love?

Quina gran peça musical i quin gran tema. How Deep Is Your Love, a Bee Gees, que ens proposaven aquest gran tema, aquesta cançó que ens agrada tant i tant d'escoltar, eh? O aquesta, des de la banda sonora de Grease, Olivia Newton-John, Hapless Developed to You. Aquí, a la sintonia de la teva ràdio, gaudint de la bona música.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Possiblement el tema més conegut de la banda de Simple Red, aquest Fireground.

0: recorda les noies picants a les Spice Girls formades a Londres el 1994. I sense cap mena de dubte, aquesta va ser una de les cançons revelació, el Wannabe.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: What is love? Baby, don't hurt me. Un clàssic de Hathaway, sens dubte, aquest What is Love, que el va llançar la popularitat.

0: 107.3 FM.
1: Aquest és el camí que ens mostrava Bruce Hornsby and the Rage, The Wait Is, una cançó i un gran èxit del 86. Te'n recordes?

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: És una peça de Roy Orbison la que ens acompanya en aquests moments, el seu Only the Lonely.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, 9A, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: 107.3 FM.
5: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
6: Això de parlar l'americano no se'ns dona gaire bé, eh?
7: We not speak americano, Yolanda Be Cool.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente, la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Cada...

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.